clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

juliol de 2026. Molt bon divendres a tots. Obrim el temps del 100% Radio Fórmula. Ja saps, el temps per a enterar-nos de qui de què se parla avui a la premsa musical. Quins són els protagonistes? I fins les 10 ens acompanyem de G-Sport. Ells s'encarreguen del patrocini. G-Sport, vendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I pot parecer una tonteria, però no, eh? Se nota, perquè és roba creada a consciència per gent que entén. Així que si practiques ciclisme, running, trail o triatlon i vols estar molt còmode, te passes per G-Sport. A més, els dissenys t'encantaran. Estan a Xàtiva, la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. A més, agafem en seguida la premsa musical, ens parem en la primera pàgina i ahí està esperant-nos l'efemèride. Ahí ens conten que tal dia com avui, però de l'any 2002, sonava al nostre país i molt, tema titulat Que el ritmo no pare. I és que esta cançó va ser escollida com a sintonia a la Volta Ciclista a Espanya. Se convertia en una de les més importants d'aquell estiu. Una cançó que es portava Patricia Manterola. Bueno, pues què tal si la recordem?

novetats musicals d'este divendres. Lucy Callis presenta nou LP. És xicotet, però és molt bo. I entre les cançons que ha presentat està junta a Chris Lora. Ahí està? Tu piensas? Bueno, pues molts diuen que és una cançó perfecta per a aquest estiu i que tindrà molt d'èxit. Bueno, pues caldrà esperar un poc a veure. De moment te la presentem com a novetat, que a sopen este unes hores, Divendres, dia de les novetats discogràfiques i, per exemple, bueno, pues avui tenim que parlar de gent molt gran i important.

Bon moment per a que descobrim una altra novetat, no? Vinga, anem a quedar-nos amb un tema que presenta avui Vico i que es titula Tiramisú. A veure què tal sona això. Vinga, prepareu-se. A veure què tal.

quedem amb la previsió de l'oratge per al cap de setmana. Visitem oratgeneta.com. Avui es compten això. Cal aprofitar avui i demà que la calor no serà tan intensa, perquè tot indica que acabarem el cap de setmana amb un nou repunt tèrmic que ens portarà de cap a una nova aglopada de calor que patirem sobretot a partir del pròxim dilluns. Per avui, sol des de primera hora i durant la major part de la jornada, a l'espera de les tronades que puguen formar-se esta vesprada al nord. Al igual que ja va passar ahir. Demà dissabte encara podran baixar lleugerament les temperatures màximes després d'una nit que serà sufocant. Màximes per a demà un parell de graus més baixes en un dia que tornarà a estar dominat per el sol i que la calor serà intensa però menys extrema. I el final del cap de setmana marcarà el camí d'una nova setmana que de nou patirem calor, ja que dia rere dia anirà apretant amb més força. Serà la meitat del sud de la Comunitat Valenciana la zona on més calor farà, la qual cosa podem concloure en vore els mapes de previsió per a la pròxima setmana. Farem cas d'este post. Avui i demà anem a respirar un poquet. I a partir de diumenge tornen a pujar les temperatures. La màxima de avui diuen que va a baixar, però i si tot se queda alta, 37 graus, però ja no alcancem els 40. Demà dissabte la màxima serà de 34, divendres de 33. I a partir del dilluns, novament comencen a pujar dia rere dia i ja tornarem a estar ahí amb els 40 graus de màxima, dia sí i dia també. Pel que fa a la probabilitat de pluges, de ruixats, l'últim model de Emet diu que res de res, de no formar-se alguna tronada per la vesprada i pillar-nos, no s'esperen pluges. Alcancem ja les 10, és qüestió de segons. Continuem informant-nos, com a cada hora en punt, en companyia de Ricardo Schaffer i en els matins de Blue Radio amb el patrocini de Congelados Ángela.

això no porta res, per a què? Si només siguem amics, per a què? És el que se pregunta una vegada i una altra Blas Cantó en esta cançó que ens acaba de presentar. Bueno, pues Blas Cantó és un dels protagonistes en les novetats discogràfiques d'este divendres. I com te deia abans en l'anterior hora, en tenim moltes, i desitjant ja poder-te-les presentar. Poc a poc, perquè tenim tot el matí per davant per a nosaltres. Fins les dos estarem ara en el temps del 100% peticions. Anem a obrir ja esta edició de divendres 10 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. Obrim el temps de les peticions, dedicatòries, salutacions, recomanacions musicals. O tal vegada tu ja has descobert alguna novetat, ens la presentes si vols. O millor, un tema del record, el que tu vulguis. 678-60-53-30. Des d'ara i fins les dues, recorda que tu demanes i nosaltres te posem per ací. Es dius què t'apetís escoltar. Del patrocini s'encarregaran, com sempre, Grupo Innova Tormo.

96 222 92 93. Tots els dies esmorzarot, menú diari. I el cap de setmana també es fan sopars i pizzes per menjar allí o per emportar. Una bona pizza per veure avui el partit d'Espanya, no? No, pues jo que tu aniria fent comanda ja. 96 222 92 93.

tan cridar e xa de gol en moltes ocasións. Bueno, pues desde así, tota la sort per als nostres. Ahí estaven el Maki, María Artés y Fernando Moreno, que han fet esta cançó. Bueno, pues per a celebrar per tot lo alto les victòries de la Roja en este Mundial del 2026. Ahí estava Somos la Roja. I per així tenim el primer missatge del matí amb la primera petició. I demana som Vuelvo a Granada, de Miguel Ríos. Diu, hola, bon dia. Esta la vull dedicar per a tu, per a mi, per a tots. De part de la reina d'Àfrica.

0: estar este cap de setmana a la ciutat de Xàtiva, perquè va estar de celebració. Passa a llegir una nota de premsa que remitissen des de l'Ajuntament de Xàtiva i que diu així. Xàtiva celebra aquest cap de setmana els actes centrals de l'Orgull LGTBIQA+ 2026. Una iniciativa impulsada des de l'Ajuntament de Xàtiva, l'Associació Art de Sant Martí i el Consell de Joventut de Xàtiva amb l'objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu, promoure la diversitat i fomentar una ciutat més inclusiva i respetuosa. La programació arrencarà avui divendres 10 de juliol a les 6 de la vesprada al Joc, amb un cajut de temàtica LGTBI, una activitat participativa i dirigida especialment al públic jove. Els actes principals tindran lloc demà dissabte dia 11. La jornada començarà a les 6:30 de la vesprada amb la manifestació de l'orgull que eixirà des de la Casa de les Dones amb la companyia de la batucada Ritmus. En finalitzar el recorregut sobre les 7 de la vesprada es procedirà a la lectura del manifest davant de l'Ajuntament. Posteriorment, a les 9 de la nit, tindrà lloc el tradicional sopar de pa i porta, amb els tíquets ja exhaurits des de fa setmanes. I a continuació, al Jardí de la Pau, la Festa de l'Orgull, amb accés lliure i gratuït per a tota la ciutadania. La programació musical començarà a les 21:45 hores amb el gran show de Liz Dust i continuarà a partir de les 11:15 amb les sessions dels DJs Coquedama i Esa Tia és Tonta. Amb aquesta programació, Xàtiva referma el seu compromís amb la defensa dels drets del col·lectiu i amb la construcció d'una ciutat oberta, diversa i lliure de qualsevol forma de discriminació. Durant les darreres setmanes ja s'han desenvolupat diferents activitats emmarcades en aquesta commemoració, com ara l'exposició dels cartells del concurs LGTBI, la penjada de pancartes reivindicatives, la il·luminació amb els colors de l'Arc de Sant Martí i diversos tallers dirigits a la joventut. Bueno, pues si voleu apuntar-se, ja sabeu que és una festa oberta per a tots. Demà a partir de les 6 de la vesprada... 6:30, perdoneu. Comença la manifestació. Comença des de la Casa de les Dones.
1: Matins de Blu Radio.

0: ara sí el missatge que es demanava esta, la reina del Sàhara que diu la última de Maluma. Bueno, pues es esta.
1: Roma, baby, mi amor.
0: Amb peset incluït i tot, I ara saludem ja els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar, cada dia sense falta, a les 11:30. Així recordem que per a dinar bé no cal cuinar, perquè mai tenim temps, veritat, sempre anem agobiats. Quin ritme de vida que portem. Després, és molt fàcil passar per el Mirador del Passatge. Menjars per emportar.

0: Comidas para llevar. El Mirador del Pasatge te trae el disco de siempre.
1: Si teniu clar que aneu a demanar-se avui, 6635 4633 744. Telefoneu i feu comanda. I si vos ho aguarden allí, després només és a replegar-ho. El Mirador del Pasatge, al carrer La Reina 48 de Xàtiva. Tengo...

0: l'antic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Checa. Más cerca de ti.

Me voy, ahí están Fangoria. I per al seu missatge que ens proposa una dels Estopa, però en versió discoteca. Diu, la vull dedicar per a Desi, per a Amparino, per a tu i per a mi. Bueno, pues, ¿qué tal está? Como camarón.

rellotges, sincronitzem els nostres rellotges. 19 minuts sobre les 12 del migdia. Bueno, pues, tercera hora per al 100% peticions. Si t'apetís algun tema en algun moment, WhatsApp o els telèfons al

directe desde el Festival Michal Castell de Isàtiva. El Festival Michal Castell de Isàtiva continua aquest dissabte 11 de juliol a les 23 hores amb l'actuació de Rafat Sánchez, una de les veus més representatives del pop espanyol i líder fundador de la mítica banda de la Unión. Després de l'excel·lent acollida de la primera cita del festival, protagonitzada per el gaiter Carlos Núñez, el Castell de Isàtiva tornarà a convertir-se en un escenari privilegiat per acollir un concert que promet emocionar al públic, amb un recorregut dels grans èxits que han marcat diverses generacions.

versions. L'espectacle ofereix un viatge cronològic per les cançons més emblemàtiques de la Unió, acompanyades de les experiències personals de Rafa Sánchez durant els 35 anys de trajectòria d'esta formació. El públic podrà descobrir a través de la música i de les seues vivències com un jove estudiant d'arquitectura es va convertir gairebé d'un dia per altre en un dels grans referents del panorama musical espanyol. Amb un format audiovisual que combina música, imatges i records, el concert permet reviure l'essència d'una banda que va deixar una impremta inesborrable en la història del pop en espanyol. Temes convertits en autèntics himnes sonaran de nou en un espectacle carregat de nostàlgia, emoció i energia. Recordem que per tal de facilitar l'accés al recinte, el festival torna a disposar, com tots els anys, d'un servei gratuït de bus que té el preu inclòs en l'entrada. L'autobús eixirà des de la plaça de l'Espanyoleto en diversos viatges, des de les 8 de la vesprada i l'últim a les 10 de la nit. Mentre que el servei de baixada estarà disponible des de la finalització del concert i fins aproximadament les 2:30 de la matinada. L'organització recorda que no està permès accedir al castell amb vehicle privat i que les persones assistents podran utilitzar també el pàrquing gratuït del centre d'especialitats. Les persones amb mobilitat reduïda hauran de comunicar-ho prèviament a l'organització per tal de coordinar el seu accés. L'obertura del pati de butaques es realitza de 22 a 23 hores. A més, a les 20 hores, el públic podrà gaudir d'una zona de pícnic situada a la plaça d'armes del castell, equipada amb taules i cadires, per a que les persones assistents puguen sopar abans del concert. I també romandrà obert el restaurant del castell, que ofereix la possibilitat de reservar taula per completar l'experiència gastronòmica abans de l'inici de cada

0: Everything Fine. Bueno, pues ella es J-Lo, Jennifer López.
1: Semper Sem Peticions, tornem en seguida.
0: Pues sí, tornarem en seguida, però ja amb l'última hora d'este Semper Sem. Apenas un minutet i alcancem la una de la vesprada. Bueno, pues ja està, este matí del divendres ja l'hem superat just. Ves pensant quina música posarem en l'últim...

sonava per ací una cançó que es titula Ojalá, una cançó que porten Love of Lesbian, una de les novetats musicals del dia. La banda barcelonesa estarà mateix protagonitzant els concerts de la seva gira amb la que s'acomiaden amb 3 sold-outs consecutius només en el Botànic. Bueno, pues s'estan aprofitant per a compartir cosetes. Per un costat, esta col·laboració amb Judith Nederman, Ojalá, que formarà part de Nouvelle Cuisine Cannibal volumen 3, tercer volum dels seus LPs en els quals se'n recopilen temes que no s'han incluït en els seus àlbums i que se van publicar entre 2014 i 2017. Nouvelle Cuisine Cannibal volumen 3 incluirà 4 noves cançons junt a les que formaran part amb títols com Mal Espanyol, Manifiesto de Lirista, Víctimes del Porto, Incondicional o esta que vos acaben de posar. Bueno, pues una de les novetats importants del dia que no volien deixar escapar per ací. Així de bé, encetem la quarta i última hora ja del 100% peticions d'avui. Desitjant-vos bona vesprada a tots. Últims minutets per si vols demanar alguna cançó o enviar alguna salutació a algú. 678-60-53-30. Ja saps, WhatsApp o els telefones. I si es deixes al WhatsApp un àudio, pues millor que millor. Així també escoltem la teua veu.

0: en Viure Més. Viu l'estiu amb Blue Radio.
1: Estem en estiu, és divendres i tenim per ací una novetat musical molt important. Segur que te va agradar. Es tracta d'un nou mashup que ha publicat Mike Morato. Bueno, pues ara este el titula Maladí. Bueno, pues anem a descobrir enseguida com sona. Recorda que això és la novetat amb Autobuses Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, Autobuses Chambitos vos porta on necessiteu. www.autobuseschambitos.com

avui, però de fa 10 anys abans era número 1 en la nostra llista. Amor y dolor. Wow, wow, wow. Alexis y Fido y Carlos Bauter. 12 minuts, ja alcancem les dues. Bueno, pues vos passe dos temes més i tanquem. Des de València, que pleguen estos. Son Emergencia, més té. Chao, pescao.

0: pensel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, una sí, un ara i una pregunta. ¿Será això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Piensa en azul. Blue Radio. 90.

el blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.

pencil blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud Mediterrània.

0: xugorri que estem aquí a la fresca.
1: Amics d'Esportges, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porche Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches. La vida.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Inés no dona la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.